0: Le monde qui vient l'édit, les articles suicides sont des. Est-ce possible de ça pour qui? Quel est le profil dont ils viennent?
1: Mai o menys. Per exemple, d'Occitania o Toto, la majoria són d'habitants del Llengadó, són els que mai llegissin la revista. Després ja havem força Aquitat, també, pas gaire en Provenço. En de fora d'Occitania, bàsicament serien els llegeires d'aquelles revistes que són dels països catalans, bàsicament.
0: Extraordinari. Alors, est-ce possible d'avoir des contributions dans les légères ici, dans les pagines de la revista Sapiencio?
1: Nous autres convidons toutes les personnes qui veulent faire une contribution à la revista Sapiencio et Medievalo à travers de quinque sia de thématico scientifico o d'informació en general o també d'història, de nos contactar i si volets que podem parlar de publicar això que volets transmetre.
0: Extraordinari. Alors, une toute dernière question, Christian Andréu, perquè ses historien e as aquí in agat su nostra societat di UEI, avem aquí les crisis climaticos, les tensions geopolíticos, les revolucions científicos, e avem l'impressió d'haver una acceleració, tout est accelerat en aquest moment, am l'intelligenza artificiale, am internet. Allora, per tu, chi è il fenomeno attuale qui che potrà cambiare prigondomen nostra società din las anadus che venu?
1: De seguro che sarà la IA, però che già abbiamo la IA che lavora mai sui testi e sui articoli dell'internet, ma noi di COPS utilizziamo, è vero che utilizziamo di informazione che ha a internet o che va alla IA, ma noi vogliamo dire a tutte le persone di assaggiare di resistere. Però che vedere nosaltri, già di cops che possiamo demorare, vedere una semana e mezza, in fare un reportaggio o fare una cronica. Abbiamo lavorato dei libri, abbiamo lavorato il papier scritto e penso che è una cosa importante. Però che se no, lo danger és que la IA dirà això que vol, nosaltres crederem això que dit la IA. És important, de resistir, o sigui, de resistir a través de lo paper i els llibres.
0: Meravilho, Christian Andréu, per lo mundo que coneix pas en caro, Sapiencio, hi ha lo site internet, sapiencio.eu, e hi ha també de publicacions aquí sui Facebook. És possible de trobar la revista din d'altres plataformes també?
1: Oh, la trobaràs a LinkedIn, la trobaràs a Instagram, la trobaràs a Twitter i també a Facebook. I hi ha un fum de la presència de Sapiencio Occitana de Medievalo a tota la red social.
0: Meravilho, Christian. Merci esforço per nos haver respondido as nossas questions aqui. Te desiro no pulido de jornado e al cop que vem.
1: Ah, vos altres també, un abraçado.
0: Un abraçado. Al cop que vem, Christian Andréu aqui de la revista Sapiencio. Farei em pauseto musical a não tornar a escutar em pau de Musso Tele e de Juventus. Eles que serão em concerto de Nencastre de l'Universitat Occitano de la Guépio, que será o tema aqui de nossa entrevista. Veneto, amém, Silvio Berger.